0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Avui ha començat el curs 2026-2027 amb imatges i sons que cada any es repeteixen, des dels plors dels més petits perquè es dirigeixen a un escenari desconegut fins a l'alegria dels més grans que es retroben amb els amics després d'un estiu llarg enmig, això sí, de moltes cares de son i nervis per les novetats, però aliens als demolidors resultats de l'informe PISA coneguts aquesta setmana i que evidencien les mancances i reptes de l'Escola Balear.
2: Lo más guay de volver es conocer a más compañeros, volver a ver a mis amigos.
3: Tenía muchas ganas de estar aquí.
4: ¿Y yo?
3: Y pasar de curso.
5: Per veure els meus amics, els meus professors.
6: Voy a divertirme con todos en el patio.
7: No tenemos ganas, nadie, pero hemos venido para ver.
1: Són una petita mostra dels 159.000 alumnes d'infantil, primària, secundària, batxillerat que en la tornada a l'escola han trobat, segons el govern, més recursos humans, més serveis i més infraestructures. En uns moments ampliam com ha anat aquest inici de curs, ha arrencat sense incidents, aquest que és un dels temes destacats d'avui dijous, 10 de setembre, i que ens deixa altres titulars. Els avançam amb Marta Puyalto i Aina Morales. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Dol a Felanitx.
8: El municipi mallorquí viu amb trasbals la mort d'una veïnada de 67 anys ofegada després de caure i ser arrossegada per l'aigua. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Avui l'arxipèlag recupera la normalitat després d'una jornada que va registrar més de 200 incidents.
1: Nova dimissió a Son Espases.
9: La directora d'infermeria de l'Hospital de Referència, Natàlia Vallès, deixa el càrrec després de que ho han fet altres càrrecs arran de desavinences amb la gerenta. La carta de renúncia, Vallès justifica la seva marxa per un trasllat de residència.
1: Cau el líder de Lujo Casa.
8: Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie, estava en crida i cerca des de fa 9 mesos. Se'l va condemnar a prop de 15 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats en promocions immobiliàries que mai es van fer.
1: La crisi de Ceuta Escola en l'obertura de l'any judicial.
9: La presidenta del Poder Judicial assegura que els fets esdevinguts a la ciutat autònoma exigeixen una resposta que preservi la integritat de les fronteres de l'Estat espanyol.
1: A partir de les 2:30, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia i començam a Mallorca. El primer ple del Consell després de l'estiu ha estat marcat per les possibles irregularitats de la concessionària Tirme. Juan Luis Marcos, bon dia.
10: Bon dia. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha acusat els socialistes d'amagar dins un calaix una auditoria de Tirme que advertia d'un enriquiment injust i assenyala directament l'expresidenta Catalina Cladera. Per part seva, els socialistes han criticat que l'actual executiu hagi seguit injectant doblers a la concessionària de residus, tot i conèixer l'existència d'aquest informe. Davant la polèmica, el Consell demanarà una nova auditoria més àmplia.
1: A les Pitiuses, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l'han detingut en una operació conjunta 3 persones per patronejar aquest estiu una embarcació irregular robada per transportar migrants. La barca de gran potència havia estat sostreta a la badia de Talamanca, a Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
11: Bon dia. Un dels 3 arrestats es va llençar l'aigua en arribar a Formentera quan va advertir que la Guàrdia Civil de la Mà els perseguia. L'home volia escapar perquè ja havia estat detingut a l'abril passat pel mateix motiu. Els 3 detinguts es troben en presó provisional i estan acusats de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers i per presumpte afavoriment de la immigració il·legal.
1: A Ciutadella, l'Ajuntament finalment permetrà la convivència entre les terrasses i la circulació de vehicles per la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
12: Bon dia. Els bars i restaurants de la zona s'han sortit finalment amb la seva, podran mantenir les terrasses i al mateix temps que els cotxes accedeixin a la plaça tal com havien reclamat. El compliment de l'ordre judicial obliga, recordem, l'Ajuntament a retornar la circulació per aquesta plaça i per evitar que els negocis perdin les terrasses se'ls permetrà mantenir-les sempre, això sí, que es garanteixi la seguretat dels clients.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
13: Bon dia.
1: Enric Mas afronta avui la contrarrellotge individual de la Vuelta.
13: L'artenenc viurà el dia més important de la Vuelta fins ara, el dia en què pot deixar molt encarrilada la seva primera victòria a una gran volta. Enric, després d'arribar ahir amb el primer grup a la 17a etapa, continua líder amb poc més de 2 minuts d'avantatge sobre Félix Gall i Primo Roglic. La contrarrellotge amb 32,1 quilòmetres de recorregut entre el Port de Santa Maria i Jerez de la Frontera la podreu seguir en directe per Ivi 3 Ràdio, serà a partir de les 4:30. I en bàsquet, la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Pueyo cercarà avui vespre el bitllet per a les semifinals del Mundial contra Austràlia.
1: De seguida fem balanç dels incidents causats pel temporal, que cueja avui en forma de mala mà. De fet, Roman ha activat l'avís groc per fenòmens costaners encara a Menorca i part de Mallorca. Quina previsió tenim per avui? Tomàs Salom, bon dia.
14: Bon dia. Avui encara mantenim aquest vent de component nord i és el que ens deixa aquesta situació marítima un poc alterada. De fet, tant a la boia de Mou com a la boia de Sa Dragonera s'han superat aquests 5 metres d'altura màxima i el vent encara bufa en qualque cop moderat, tot i que és cert que avui capvespre pensant que ha d'anar a la baixa. Això sí, amb aquest vent de component nord i el canvi de masses d'aire després d'ahir al pas del front i de l'estat

0: l'Estret Mitjón de Mallorca, fora descartar qualque ruixat molt localitzat i en principi de caràcter testimonial. Demà pot pujar un poc la temperatura diurna, però atenció avui vespre perquè no tenim un descens del termòmetre i, de fet, baixarà dels 20 graus. Podrien tenir termòmetres a punts de l'interior en alguns punts que quedin entre els 14 i els 16.
1: Gràcies, Tomàs. La pertorbació, just abans que acabi l'estiu, el més càlid des de 1961, que donarà pas, segons ha informat avui mateix la EMET, precisament a una tardor més càlida, Marta, del que és habitual.
2: La tardor començarà dia 23 a les 2:05 de la matinada i finalitzarà el 21 de desembre. Tres mesos amb una temperatura mitjana que se situarà per damunt dels 15 graus.
1: Joan Jiménez és al control tècnic. Començam.
3: IB3 Ràdio, informatiu migdia.

0: municipi mallorquí de Felanitx per la mort d'una dona de 67 anys ahir a causa del mal temps. Va morir ofegada després de caure al carrer de Bellpuig, que anava ple d'aigua pel temporal. La investigació continua i s'està pendent de fer-li l'autòpsia. Carme Moreno.
1: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci en record de la víctima. A més, s'han anul·lat i ajornat diferents activitats a Cas Concós, que aquest dia et celebra les festes de Sant Nicolau. La batllessa de Felanitx, Catalina Soler, ha lamentat la desgràcia i ha assenyalat que ara s'ha de fer costat a la família. Són declaracions al programa El Dia.
2: En aquest moment només hem d'estar de vora la família, els amics, el veïnat de carrer, que també estan molt trasbalsats, i intentar de tot fer una lectura, que en aquest moment l'Ajuntament de Felanitx encara s'ha de recomposar de tot, perquè t'afecta molt a nivell personal una cosa d'aquestes.
0: Aquesta mort és la conseqüència més greu registrada ahir per el temporal, que en el conjunt de les illes va deixar 210 incidents. La zona més afectada, que es troba en plena fase de recuperació, és el Port d'Escanonja, Banyalbufa, on hi ha problemes amb la xarxa d'electricitat.
1: Sí, el Port d'Escanonja també està afectat per la caiguda de centenars de pins, un fet que afecta el subministrament elèctric amb afectacions puntuals o talls de subministrament en algunes cases de la zona. Amb l'objectiu de fer feina amb la màxima eficiència, s'ha tallat la carretera que dona accés al Port d'Escanonja, per la qual només hi poden accedir els veïnats. És el CAP de Serveis d'Operacions, Emergències i Protecció Civil, Toni Bernat.
3: Estan fent feina des d'Endesa, des de 7.000 usuaris que se van quedar sense llum ahir, ara queden uns 1.400, i estan fent feina sobretot a 8 línies de mitja tensió, que són les que alimenten a Banyalbufar, i a part d'Esport d'Escanonja mirarem a veure si, com tardaran un poc més, mirarem de posar grups electrògens per poder donar corrent a les vivendes.
0: Endesa calcula que hi ha més d'un miler d'abonats que encara no tenen llum. A tot el poble de Banyalbufar encara no n'hi ha i es fa feina contra el rellotge per restablir el subministrament elèctric. El Port d'Escanonja també ha patit importants danys materials.
1: El Val en funció de Banyalbufar, Joan Vives, ha lamentat que totes les cases d'aquest petit nucli costaner, on hi viuen tot l'any una setantena de persones, han patit danys materials importants. Els cotxes també s'han vist afectats.
4: Hi ha centenars de pins caiguts, teulades senceres s'han anat, moltíssim de danys materials, per sort no hi ha hagut cap de físic, però sobretot en el nucli d'Esport d'Escalonja està seient bastant desesperada, perquè ha vist després de 6 anys una altra vegada com ha tornat a fer un desastre aquest temporal.
1: Els veïns d'Esport d'Escanonja demanen a l'Ajuntament que faci les passes necessàries perquè el nucli sigui declarat zona catastròfica.
0: Altres municipis impactats pel mal temps han estat Esporles, Manacor o Palma. També la universitat, on s'han iniciat les classes després que ahir migdia el campus va ser evacuat d'emergència per la tempesta. La universitat ha explicat que la principal hipòtesi és que va passar un cap de fibló per allà i el vent va superar els 90 km per hora.
1: El vicerrector d'Infraestructura i Campos, Carles Muleta, assegura que encara és pres per fer un balanç dels danys, però destaca que no hi va haver ferits i això va ser la seva prioritat en un primer moment.
5: Una vegada que l'episodi més intens va finalitzar, van començar tots els nostres esforços en fer una revisió de les infraestructures dels campus en l'objectiu de poder avui reprendre l'activitat acadèmica amb unes condicions adequades de seguretat i amb una certa normalitat.
1: El temporal va fer volar mobiliari urbà i també les plaques solars d'un dels aparcaments, un fet que

0: va ocasionar danys en una quarantena de cotxes.
1: Els universitaris han tornat al campus avui, que les escoles i els instituts han tornat a omplir-se. Avui ha començat el curs 2026-2027.

0: Prop de 160.000 alumnes de les Illes han tornat avui a l'escola en una jornada que ha transcorregut sense incidents. El nou curs està marcat per les protestes dels docents que es queixen d'infrafinançament i manca de recursos i amb la ressaca encara dels resultats de l'informe PISA, que situa, recordem-ho, els estudiants de les Balears en els llistons més baixos en lectura, matemàtiques i llengua.
1: Entre les novetats, la implantació del servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i de primària, 243 en total, i la posada en marxa de l'anomenada Zona Única Escolar, un mecanisme defensat pel govern per ampliar la llibertat d'elecció de les famílies. El curs que avui comença ho fa pendent de les mobilitzacions dels docents, unes protestes que ja s'han viscut recentment a Catalunya i la Comunitat Valenciana. L'Assemblea de Docents va comunicar la setmana passada que s'enduririen els actes reivindicatius a causa del malestar en els centres per anys de retallades i de manca de finançament.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, ha compromès avui a complir amb les demandes del col·lectiu de 0-3 anys, que reivindica, recordem-ho, moltes millores laborals. Ho ha fet durant la inauguració del curs a Formentera.
2: I, per suposat, aquesta aposta 0-3 ve acompanyada d'un compromís ferm per part d'aquest govern de la millora de les condicions laborals de les educadores de l'etapa 0-3, de les quals he dit moltes vegades que entenem les seves reivindicacions.
0: Com dèiem, en xifres absolutes, gairebé 160.000 alumnes han entrat de nou a les aules, són 2.000 manco que l'any passat, amb 19.200, són 200 més que el curs anterior. D'aquests, 14.400 donaran classe a centres públics i per primera vegada les ratios d'alumnes estan per sota del que marca la llei, amb només 25 classes que superen la quota. Però ens ha ressaltat que les Balears inicien avui el curs amb més recursos humans i més serveis.
2: Més docents i amb millors condicions, més personal de suport a la diversitat, més places gratuïtes 0-3, més inversió en infraestructures i una aposta decidida per una educació de qualitat, basada en el mèrit, basada en la cultura de ser forts que mai hauria d'haver deixat de ser el centre de qualsevol política educativa.
0: Però les veus protagonistes avui són les dels alumnes de tots els cicles. Nervis i il·lusió per retrobar-se amb els amics han estat la tònica predominant.
3: A vegades a l'estiu ja és molt de temps i t'avorres si vols venir a escola per fer alguna cosa més.
4: M'agrada venir a escola perquè per veure els meus amics i perquè m'agrada aprendre coses noves.
5: Hi havia bastants de nervis, però ja quan he vist ara amb el professor he calmat una mica, però és que estic una mica nerviosa.
6: Però estic nerviosa, emocionada, però no per els deberes, però jo crec que m'aniré acostumbrando, però sí, tenia moltes ganes hoy de venir a l'institut.
0: Pel que fa a la mobilitat, com cada inici de curs són notícia, als Embossos, la zona més conflictiva per arribar a escola ha estat un any més, el camí de Son Rapinyà-Palma, que permet l'accés a diversos centres.
1: Enguany la situació s'ha complicat perquè s'ha tancat un aparcament de la Salle on es construeix una escoleta de 0 a 3 anys. Els pares i mares afectats s'han queixat.
7: Realmente ha sido un poco difícil, sobre todo por la zona, y tenemos que intentar llegar más o menos 30 minutos antes para buscar parking por la zona, porque es bastante difícil, sobre todo, acceder de la rotonda hacia acá, hacia la avenida.
8: Fem una escola molt gran, que mos hagin llevat un parking, mos fa un desastre a nosaltres, i a més també hem de dir que en aquest parking aparcaven les altres escoles. És a dir, que ara, a mi de la carretera, també hem de comptar que les altres escoles també s'aturaran. És a dir, que serà un desastre.
9: I, claro, això va ser, serà un caos. Sobretot a les 4 i mitja, quan vinguem a cercar els nins, això serà un desastre.
1: Palma és un dels llocs amb més densitat d'alumnat. S'ha activat un dispositiu especial per regular el trànsit i garantir la seguretat. En total, avui hi participen 160 agents de la policia local. El seu portaveu és Gaspar Torrents.
10: Però en principi ha anat bé, com era d'esperar. Una miqueta d'embús perquè tothom vol arribar a la mateixa hora, vol deixar el nin a la porta de l'escola, vol acomiadar, vol dir adéu, però, vamos, els pares se van adaptant.
0: En aquest inici de curs escolar, el govern ha avançat que ja estan converses amb el Consell d'Eivissa per construir habitatges per mestres. Això després que a Formentera ja se n'hagin projectat una quarantena per docents que ocupin una plaça de difícil cobertura.
1: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, que ha viatjat a Formentera juntament amb la presidenta Proens per inaugurar el curs. En aquesta illa, el Consell ja ha cedit un terreny i s'encarregarà d'elaborar un projecte bàsic i executiu d'obra. Després serà el govern el que executarà el projecte, que té com a objectiu acollir una quarantena de mestres molt afectats per la dificultat d'accés a l'habitatge.
11: Estem en converses amb el Consell d'Eivissa també per posar en marxa un projecte també per habitatges docents, però en aquest sentit encara no el tenim acabat de llestir. En els pròxims mesos sí que vos podrem anunciar ja les actuacions que farem específicament a l'illa d'Eivissa.
0: I encara una notícia de l'àmbit de l'educació. Des d'avui ja es pot sol·licitar el xec cangur per cobrir despeses de campaments i d'escoles d'estiu. L'ajut pot arribar fins als 1.000 euros per infant.
1: Es pot sol·licitar fins al 9 d'octubre a través de la seu electrònica de la CAIP i es concedeix per ordre d'entrada de sol·licituds fins que s'exhaureixi el pressupost. Per sol·licitar-lo cal residir i estar empadronat a les Balears, tenir feina i una renda per càpita familiar inferior als 30.000 euros anuals. Les despeses també s'hauran de justificar.
0: Són les 2:18.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Enguany, el Dia de la Prevenció del Suïcidi coincideix precisament amb la tornada a les aules. És un moment que s'ha d'entendre com una oportunitat per detectar conductes suïcides o d'autolesions entre els estudiants, qui en moltes ocasions perceben el començament de les classes com l'inici d'una època de malestar. El que reforça aquesta idea és que el curs 2024-2025 el protocol de risc autolític es va activar prop d'un miler de vegades als centres educatius de les Illes Balears.
1: La psicòloga sanitària i experta en prevenció de suïcidi, Jennifer Prata, explica que aquestes xifres ens han de fer estar en alerta, però indica una millora en la capacitat de detecció a la comunitat. Els docents tenen al seu abast el protocol d'abordatge davant el risc de suïcidi, ConviveXit i els serveis socials. La professional també destaca el paper dels psicòlegs als centres.
14: O sea, se puede acercar l'ajuda en el entorno cotidiano de realmente del estudiante, además de facilitar esta intervención más precoz, ¿no? Entonces, se está previniendo.
1: No hi ha una causa única, hi ha un desencadenant, com poden ser les males notes o una ruptura. A Espanya, l'any 2024, van morir per suïcidi 4.000 persones. D'aquestes, 90 eren menors de 20 anys. L'any anterior varen ser 76 víctimes.
0: I ho dèiem en titulars, ha estat detingut a Barcelona el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa després de 9 mesos fugit. Es trobava al domicili de la seva mare, al mateix lloc on era quan li van notificar la condemna a 14 anys de presó. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com Charlie.
1: La Guàrdia Civil mantenia una investigació oberta per l'ordre de crida, cerca i detenció dictada al mes de desembre per l'Audiència Provincial de les Balears. Charlie va ser condemnat a pràcticament 15 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 afectats per promocions immobiliàries que no es varen fer. Just quan s'havia de fer la vista per decidir si entrava o no a la presó, fins que la condemna fos ferma, va desaparèixer. Era la segona vegada que ho feia després de fugir a Colòmbia quan es va obrir la investigació, país des d'on va haver de ser extradit temps després quan va ser localitzat i detingut.
0: I avui hem conegut també una nova dimissió a l'equip de direcció de l'Hospital de Son Espases. Ha renunciat la directora d'infermeria, Natàlia Vallès.
1: Aquesta dimissió que ha avançat Diario de Mallorca té lloc després d'altres dimissions protagonitzades per altres càrrecs del mateix centre per desavinences amb la gerent, com ara el director de gestió a finals d'agost el responsable de comunicació. No obstant això, Vallès ha remès una carta al seu equip en què justifica aquesta decisió per un canvi de residència a una altra comunitat. Assegura que és una decisió personal i demana que no se'n facin altres interpretacions.
0: Obrim la plana política. El Parlament avui ha acabat el termini per presentar esmenes a la llei de capitalitat de Palma, que ara es tramita a la Cambra Autonòmica. Avui el Partit Popular i el PSIP han presentat el seu paquet de propostes de millora del text. Els populars, per exemple, proposen crear l'àrea metropolitana de Palma. Els socialistes, per part seva, reclamen doblar l'impost turístic als creueristes que arriben a la capital.
1: El portaveu del PSIC, Iago Negreruela, diu que passar de 4 a 8 euros per persona permetria recaptar 8 milions d'euros més a l'any que servirien, diu, per invertir en habitatge públic.
15: Creemos que es el momento de que puedan pagar un suplemento que sirva para compensar los gastos de la ciudad. Hoy pagan 4 euros. Proponemos que se duplique hasta los 8 euros, que se incremente un 100%, por tanto, el impuesto de turismo sostenible y que esa recaudación quede en Palma.
1: Els populars, per la seva banda, proposen la creació de l'àrea metropolitana de la ciutat, que inclouria també Calvià, Marratxí i Llucmajor, amb la participació del Consell de Mallorca. L'objectiu, segons Marga Duran, és coordinar qüestions que superen els límits municipals, com la mobilitat o les infraestructures.
16: Totes les esmenes que avui presentam volen adaptar la normativa existent a les necessitats reals dels ciutadans i també posar les eines adequades, donar eines adequades a l'Ajuntament perquè pugui donar millors serveis als ciutadans.
1: I en aquesta mateixa llei, els populars han recuperat l'esmena perquè les infermeres puguin dirigir els centres de salut.
0: I el govern ha mostrat avui la seva desconfiança en el material desclassificat sobre la crisi a Ceuta i reclama a Pedro Sánchez que comparteixi amb les Illes tots els informes del CNI sobre immigració irregular.
1: Els documents desclassificats per la Moncloa fan referència directa a les Balears en dos títols, però no parla d'arribades massives que puguin afectar l'arxipèlag. Constaten, això sí, que augmenten les arribades d'embarcacions irregulars. El director general d'Immigració, Manuel Pavón, assegura que el govern va sol·licitar els informes després que Sánchez en fes referència al Congrés, però que encara no els ha rebut. Pavón considera d'extrema gravetat que les administracions balears no disposin d'informació sobre possibles increments de les arribades. Creu que el govern espanyol oculta informes i que només desclassifica allò que li interessa.
17: Los ciudadanos ceutí y los ciudadanos de Baleares no nos merecemos este gobierno, nos merecemos lealtad institucional, que nos digan la verdad y que nos dejen de mentir. Y este gobierno, liderado por el señor Sánchez, no hace más que mentir.
1: Segons les dades que ha portat, més de 1.000 persones han arribat a les Balears tant al juliol com a l'agost, mentre que en els primers dies de setembre la xifra ja supera les 500. El govern considera que les dades i els avisos disponibles permetien preveure l'augment de la ruta i reclama a l'Estat que comparteixi la informació i adopti mesures.
0: Mentrestant, el govern espanyol defensa la seva actuació després d'aquesta desclassificació. Especialment polèmic ha estat un intercanvi de missatges entre membres del CNI i de la delegació del govern a la ciutat autònoma, advertint que circulava una convocatòria a les xarxes socials per entrar de manera irregular a Ceuta, aprofitant la festa del tron.
1: Avui, en les diferents manifestacions públiques fetes pels diferents membres de l'executiu espanyol, el discurs ha estat el mateix. Era molt difícil avançar-se al que va passar el 30 de juliol, ja que no hi va haver cap indici clar i amb prou antelació per poder desplegar un dispositiu que ho evités. Per la seva banda, el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, nega que els whatsapps que s'han desclassificat entre el CNI i el seu departament fossin útils per preveure la magnitud del que va passar. Són declaracions de la cadena SER.
18: Por supuesto que no es una alerta. Primero, las alertas del CNI no se emiten así, ni se emiten a una delegación del gobierno y muchísimo menos a un jefe de gabinete de la delegación del gobierno. Las alertas se elevan pues al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y se formaliza. Eso no es ninguna alerta. Es un comentario, es una conversación de la situación que estábamos viviendo en aquellos días en Ceuta que era de fuerte presión migratoria.
1: El PP, però, manté que l'actuació de l'executiu en la crisi és incomprensible, segons ha afirmat el portaveu Borja Semper, que denuncia que no va prendre ni una sola mesura de reforç a la frontera amb el Marroc a les hores prèvies, tot i les sospites, ha dit, d'una possible entrada massiva a la ciutat.
0: Precisament la picabaralla per la situació a Ceuta, barrejada també amb les crítiques a la decisió judicial per part de membres del govern espanyol, han estat una de les qüestions a les quals s'ha referit la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial en l'acte d'obertura de l'any judicial. Maria Isabel Perello no ha dubtat a demanar respecte a la independència judicial, fent una estirada d'orelles a l'executiu estatal, i ha qualificat d'inadmissibles les crítiques als jutges.
19: Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto. Se proyecta sobre toda la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
0: Minuts abans ha intervingut la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que també ha afegit que la crítica legítima no pot confondre's amb la desqualificació sistemàtica. Respecte de Ceuta, la fiscal general ha urgit a recuperar la plena seguretat i normalitat, sempre ha afegit respectant la legalitat i els drets humans.
20: Quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.

0: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per segona vegada enguany davant l'encariment de l'energia.
1: El banc compleix ja amb el guió previst i porta el preu del diner al 2,5%. L'entitat millora la previsió de creixement de 2026 i 27, però espera que la inflació estigui per damunt del 2% en un període prolongat.
0: L'exdirector general de la Guàrdia Civil nega pressions a l'UCO davant del jutge del cas Leire Díez.
1: Leonardo Marcos ha declarat avui com a investigat davant el jutge que instrueix la causa sobre una presumpta trama per obstaculitzar casos judicials que afectessin el PSOE, liderada per l'exdirigent Santos Cerdán. Segons fonts que han estat presents a la declaració, l'exdirector general del cos ha assegurat que mai va intervenir ni mai va donar cap ordre relacionada amb instruccions que afectaven el Partit Socialista.
0: I en l'agenda política pendents avui del Congrés que debat la proposició de llei perquè els nascuts al Sàhara Occidental abans de 1977 i els seus descendents puguin obtenir la nacionalitat espanyola.
1: Desenes de saharauis segueixen expectants aquest debat al Congrés. Aquest matí ja s'han rebutjat les esmenes presentades pel PP i està previst que el dictamen s'aprovi avui a la baixa. És una proposició presentada pel grup Sumar i que tot apunta que podria tirar endavant, tot i que el PP i Junts podrien abstenir-se, mentre que només Vox hi votaria en contra si es mantenen les mateixes posicions mostrades al dictamen de la proposició en comissió.
0: Amb aquesta notícia ens acostem ja a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 2:30, bon dia, temps ara per a la informació de Mallorca. Primera sessió plenària al Consell després de les vacances d'estiu. Un ple que està marcat per les possibles irregularitats de la concessionària Tirma i els retrets entre PP i PSOE. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha acusat els socialistes d'amagar dins un calaix una auditoria de Tirme que advertia d'un enriquiment injust i assenyala directament l'expresidenta Catalina Cladera. Per la seva part, els socialistes han criticat que l'actual executiu hagi seguit injectant doblers a la concessionària de residus, tot i conèixer l'existència d'aquest informe. Davant la polèmica, el Consell demanarà una nova auditoria més àmplia.
1: I preparin les bicicletes perquè dia 15 de setembre arrenca una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma amb activitats fins dia 22.
2: Hi haurà rutes ciclistes familiars, visites a estacions de bus i tren i premis per als usuaris més fidels del transport públic. El Parking Day se celebrarà divendres de la setmana que ve.
1: Precisament, parlant de mobilitat, connectam amb la DGT per saber quina és la situació del trànsit en aquesta hora del dia en una jornada marcada pel retorn a les aules. Claudia Zavala, bon dia.
3: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de Cintura en sentido András desde calle Aragón hasta las piscinas de Son Hugo y en sentido aeropuerto desde Sondameto hasta las piscinas de Son Hugo. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de Cintura. En la autopista de Yusmayor tenemos un poco de circulación lenta en sentido aeropuerto desde Son Malfería hasta Safarinera. En el resto de carreteras el tráfico por el momento es normal. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Claudia Zavala. Joan Jiménez és el control tècnic. Fem una pausa i entrem en matèria.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Primer ple del Consell de Mallorca del nou curs polític. La sessió està marcada per possibles irregularitats a l'empresa concessionària de la gestió de residus que fins i tot podrien implicar enriquiment irregular de Tirma. Aquesta situació ha provocat durs enfrontaments, sobretot entre PP i PSOE.
2: S'han acusat mútuament de no posar remei a la situació, tot i l'existència d'aquest informe. La primera intervenció al respecte l'ha fet la portaveu socialista i anterior presidenta del Consell, Catalina Cladera.
5: Aturar l'expedient de modificació de crèdit despassat més de juliol de 41 milions d'euros a Tirme, perquè si no estem lucrant una empresa que diu que té beneficis astronòmics més enllà de lo que toca per ser un servei públic, i també la tarifa, perquè tal vegada aquest 10% que se van inventar passant més per una promesa electoral podria ser més gran.
2: Tot seguit, el conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha explicat que el primer informe del qual tenen notícia és de 2021, quan governava Cladera.
6: Segons aquest informe, presumptament, li varen dir a vostè que hi havia un enriquiment de més de 41 milions d'euros els darrers 5 anys. He cercat per tot, he demanat per tot si va fer qualque cosa. L'únic que va fer és començar un expedient que està començat i dins un calaix que encara no he trobat jo ni l'he mirat.
2: Bosch ha anunciat que el Consell encarregarà una auditoria més àmplia i actualitzada per poder prendre les mesures adequades. La portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, però considera que ja hi ha prou informació com per prendre mesures.
7: Nosaltres entenem que no és necessari una nova auditoria, que això serà allargar per arribar d'aquí 8 mesos a les eleccions. Per tant, amb un informe, amb aquestes conclusions tan contundents, el que ha de fer el Consell és posar-se a fer feina.
2: També sobre gestió de residus, el conseller de Medi Ambient, Pedro Bestart, ha informat que el mes de novembre d'enguany començarà a fer-se compost a la nova planta de Llucmajor i que s'està fent feina a una auditoria per MAC Insular.
8: Se faran totes dues al mateix temps, vull dir que s'estan fent de MAC Insular, i de MAC Insular pues, sortirà el que hagi de sortir també.
2: Des del Consell han insistit que seguiran les recomanacions fetes pels diferents informes, fins i tot si s'ha de demanar el retorn d'un possible enriquiment irregular per part de Tirme.
1: També de la sessió plenària d'avui destacam que el Consell de Mallorca ha afirmat que el procés d'expropiació del Castell de l'Aro és imparable, malgrat que els propietaris de la finca han posat a la banda la muntanya sencera per 3,4 milions d'euros. La intenció de la institució insular és adquirir l'antiga fortalesa per crear-hi un centre d'interpretació.
2: En resposta a una pregunta del grup socialista, el conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha explicat que ja s'ha completat l'estudi topogràfic i ja es té la delimitació exacta de les finques afectades. La voluntat de la institució és protegir aquest bé d'interès cultural de qualsevol fons inversor i convertir-lo de forma definitiva en un espai públic d'interpretació, arqueologia i obert a tota la ciutadania. És Fernando Rubio, conseller insular de Territori.
9: Des del Departament de Territori ja s'ha fet tot l'estudi topogràfic, ja tenim la delimitació de totes les finques. Òbviament pot ser que hi hagi disparitat, veurem a la fase d'exposició pública què aleguen els propietaris, però el procediment està en marxa i és imparable. El Castell de l'Aro serà de tots els mallorquins.
2: El Consell preveu aprovar la quantia oficial de l'expropiació a principis del mes que ve, a l'octubre, fent una passa decisiva perquè aquest símbol de la història de Mallorca passi per fi a mans de tots els mallorquins.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:37, avui dia mogut a tots els centres educatius de Mallorca. A primera hora del matí, un equip d'IB3 Ràdio ha estat a l'IES de Sineu, on han començat prop de 1.200 alumnes. Heu de pensar que aquest institut del Pla de Mallorca arrossega des de fa anys un fort augment de l'alumnat. La seva capacitat inicial, de fet, era d'uns 600 alumnes. Ara, el govern té previst ampliar-lo per poder implantar-hi 3 nous cicles de formació professional.
2: A l'espera d'aquesta anhelada i alhora reivindicada ampliació, el cert és que avui molts estudiants han hagut de fer classes en aules modulars, en total una dotzena. Aliens als problemes d'infraestructures, els joves han encarat el nou curs amb alegria, però també amb nervis i expectatives.
10: Començàvem ara el tercer i diuen que és un poc el curs més difícil per als canvis i bé, intentarem estar motivades i estudiar un poc cada dia i jo crec que ens traurem tot el curs molt bé.
11: Els companys que m'han tocat i conèixer gent i els mestres, menys si m'agraden o no. Sí, però jo crec que serà un curs fàcil, saps?
12: Em fa més por l'anglès, que l'any passat vaig fer una molt bona nota, però he recuperat tot això i m'agradaria fer millors notes.
2: La conselleria ha anunciat per aquest curs una reducció de ràtios. Educació defensa que queden per davall dels màxims legals a totes les etapes. De mitjana, un poc més de 23 a ESO i 27 a batxillerat. Ara bé, a Sineu, el director Pere Gelabert es queixa de l'elevant nombre d'alumnes per aula.
13: Tenim ràtios molt elevades, és veritat que tenim un augment anual d'alumnat a tots els nivells i estem en ràtios des de primer quart d'ESO estem 28 alumnes, més o manco, i a batxillerat superem els 30.
2: I entre els professors, molts reptes, és Toni Martínez.
14: Molta il·lusió per l'arribada dels alumnes, jo som tutor de primer, per tant, sempre és molt guapo poder-los ajudar a obrir aquesta etapa i també amb preocupació per tots els reptes que té el nostre sistema educatiu.
2: S'espera que demà divendres, segon dia de classe, tots els estudiants comencin ja a les 8 del matí.
1: I prepari les seves bicicletes perquè dia 15 de setembre arrenca la Setmana Europea de la Mobilitat. A Palma seran fins dia 22 i les activitats que han organitzat l'Ajuntament, el Consell i el Govern inclouen rutes ciclistes familiars, visites a les estacions de bus i tren i fins i tot premis pels usuaris més fidels de la xarxa de transport públic.
2: Enguany, vaja, el lema Mobilitat per a tothom, mobilitat intergeneracional, les activitats estan enfocades en una mobilitat inclusiva. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Toni Deudero, ha destacat la xerrada La mobilitat, compromís i col·laboració entre municipis, junt amb Marratxí, Calvià i Llucmajor, dia 15. Les activitats organitzades per l'Associació de Veïnats d'Esfortí de dia 17 o el Parking Day de dia 18. Durant dia 19, la diada oficial de la mobilitat, serà la ciutat sencera la que estarà destinada a activitats lúdiques i familiars.
15: Posteriormente, el sábado 19, pueden ver que tenemos lo que es ya el día de la diada de la movilidad. Aparte de tener exposiciones de los diferentes entes de transporte público, exposiciones de los nuevos autobuses MT Palma y TIP, actividades educativas y lúdicas de movilidad sostenible llevadas a cabo por MT de Palma.
2: Per la seva banda, el govern vol premiar els usuaris més fidels de la xarxa de transport públic. Per això, dia 21, ha organitzat una entrega de premis a manera d'obsequi. Ho explica la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle.
16: És el reconeixement que fem als usuaris més fidels. Durant l'acte previst lliurarem premis als usuaris residents de Mallorca, als usuaris que tenen la targeta intermodal o targeta única, que més han viatjat a la xarxa de bus interurbà, tren o metro.
2: Per conèixer el programa complet d'activitats, es pot visitar el web www.movipalma.com i per inscriure's a l'activitat que ho requereixin es pot fer a aquest mateix web o a www.tip.org.
1: I el curs escolar 2026-2027 també comença per als casals de barri de Palma i ho fa amb més activitats, amb més hores i més places respecte a la temporada passada, segons ha explicat avui l'Ajuntament. La programació municipal prevista per al primer trimestre d'aquest curs, d'octubre a desembre, inclou més de 260 activitats i més plaça i més de 4.600 places. A més, es mantenen els preus vigents, que són 2 euros per sessió.
2: Entre les novetats d'aquest curs hi ha activitats com informàtica, comunicació a internet, lindy hop, yoga dance, etc. També aquarel·la creativa, cosmètica natural, ball de bot, costura creativa, yoga familiar o curiositats astronòmiques. Les activitats començaran la primera setmana d'octubre i només es duran a terme seran aquelles que arribin als mínims d'inscrits establert amb caràcter general de 10 persones. Tota la informació completa de la programació es publicarà avui mateix a la pàgina web del Casal de Barri. Lourdes Roca és la regidora de Participació Ciutadana.
17: Continuem ampliant aquesta oferta i facilitant que més persones puguin accedir a les activitats dels casals de barri. Amb aquesta programació estem arribant en el màxim que permet actualment el contracte del Servei d'Activitats Educatives i Culturals. Això vol dir que dins el marc actual estem oferint el màxim nombre d'activitats i places possibles.
2: Les inscripcions començaran a partir del 16 de setembre i es podran fer en línia i presencialment. Com en el curs anterior, entre els dies 16 i 21 de setembre, cada persona només es podrà inscriure a una activitat. A partir del 22 de setembre s'obrirà el termini per inscriure's a més d'una activitat i a més d'un casal.
1: A partir del mes que ve, a IB3 Televisió, podrem conèixer la història de la Corona de Mallorca gràcies al documental Un regne dins la mà. Es va presentar ahir vespre en el marc dels actes de la Diada de Mallorca.
2: Un regne dins la mà ens acosta al naixement, l'esplendor i els conflictes de la Corona de Mallorca durant el regnat de Jaume II, el segon fill del rei en Jaume I, i per fer-ho ens du per alguns escenaris essencials d'aquesta història, tal com ens explica el seu director, David Mataró.
18: Vaig tenir a les mans el darrer testament de Jaume I, el pacte de Perpinyà, vull dir que hem viscut in situ coses, hem estat a llocs que eren, van ser part de la nostra història i això ha sigut, a nivell personal, un viatge molt, molt interessant.
1: I parlant dels actes de la Diada de Mallorca, hem de dir que Serveis Ferroviaris de Mallorca oferirà servei de tren durant tota la nit de divendres a dissabte amb motiu del concert gratuït d'Arrels Via Palma. Aquesta actuació de l'artista mallorquí es durà a terme al Parc de la Mà.
2: En total s'han programat 7 circulacions especials nocturnes que enllaçaran directament amb els primers trens habituals del dissabte al matí, fent parada a totes les estacions intermèdies. Des de l'estació intermodal de Palma sortiran 2 trens cap a Sa Pobla a les 12:40 de la nit i a les 3:20 de la matinada. Cap a Manacor les sortides seran a la 1 i a les 4 de la matinada. A més, s'ha afegit un servei especial de reforç entre Inca i Palma que serà a les 11:30 de la nit.

0: Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: ¡Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
7: Dues i 45 minuts. Marta Sampas, bon dia de nou.
8: Bon dia.

0: Protagonisme avui absolut per Enric Mas, que afronta la contrarrellotge individual de la Vuelta.
1: Així és, l'artenenc viurà el dia més important de la competició fins ara, el dia en què pot deixar molt encarrilada la seva primera victòria a una gran volta. Per conèixer la darrera hora, connectam amb el nostre enviat especial a la Vuelta, Tolo Leal. Tolo, bon dia.
2: Bon dia, ja han sortit els primers corredors. Fa aproximadament una hora que ha començat aquesta contrarrellotge transcendental per a la Vuelta a Espanya. Enric Mas prendrà sortida quan faltin 5 minuts per les 5 de sora baixa, amb l'objectiu de perdre el mínim temps possible amb Primoz Roglic. Recordem la situació, ara mateix Enric Mas és líder, a 2 minuts i 6 segons es troba Félix Gall, que no és precisament la contrarrellotge el seu fort, i a 2 minuts i 10 segons Primoz Roglic, el gran rival. De fet, és el gran favorit a fer-se en la victòria d'etapa. La qüestió avui serà quant de temps li pot retallar l'eslova al mallorquí. En el Movistar, així ens ho han assegurat, donarien per bo que li retallàs entre un minut i un minut 20 segons. Així mantindria un avantatge important de cara a les dues etapes de muntanya que encara queden en aquesta Volta a Espanya si Enric Mas es vol fer amb el triomf final.
1: Moltes gràcies, Tolo. Escoltam ara Enric Mas parlant d'aquesta esperada contrarrellotge.
3: Puede ser que la afronte así. Al final ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Sí, concentrado estamos en todo momento, lo que sí que, bueno, tenemos que estar mentalizados y con confianza. Creo que hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la Vuelta.
1: Enric assegura que l'ha preparada amb la mateixa feina i concentració de cada any.
3: Bueno, he hecho el mismo trabajo que otros años, los otros años también. He entrenado igual y este año pues no he dejado de hacer.
1: Aquesta contrarrellotge de 32,1 quilòmetres de recorregut entre el port de Santa Maria i Jerez de la Frontera la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà a partir de les 4 i mitja amb la narració de Toni Fuster, els comentaris de l'exciclista professional Lluís Mas i la direcció de Miqui Tous. En bàsquet, la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello cercarà avui vespre contra Austràlia el bitllet per a les semifinals del Mundial. Tot això després que ahir el conjunt australià s'imposés per 80-82 a Itàlia. Sentim la jugadora espanyola Awa Fam.
4: Sí, muy contenta. Al final yo creo que hemos cumplido un poco el objetivo. De cierta manera, bueno, el partido de Mali sí que se fue ahí un poco esto, pero yo creo que al final hemos conseguido lo que queríamos, era pasar primeras de grupo, lo hemos conseguido. Hemos podido tener dos días libres cada una para desconectar, para preparar el partido, para tener esa confianza, que yo creo que nunca se nos ha ido esa confianza de que realmente podemos hacerlo. Así que yo individualmente muy contenta, pero también yo creo que colectivamente estamos muy contentas de estar donde estamos.
1: El seleccionador Miguel Méndez parla del rival.
5: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Son dos estilos completamente diferentes y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues, cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
1: També en bàsquet, pel que fa a la primera FEP, el Palmer va jugar ahir el primer amistós de pretemporada amb victòria per 51-102 contra el Calvià. Demà jugaran el primer amistós de pretemporada el Fibui Mallorca i el bàsquet Menorca, que s'enfrontaran al pavelló Menorca. I el Clas Bàsquet Sant Antoni ha presentat la nova plantilla. L'objectiu d'aquest curs és el mateix de les darreres temporades, pujar a primera FEP, un somni del qual s'han quedat a les portes els tres darrers anys. David Ventura.
6: El Clas Sant Antoni s'ha presentat en societat al Club Nàutic. Amb els fitxatges de Michael Okafor, Morgan Stillman i Lamine Diva, l'altra novetat està a la banqueta, i és el català Boris Valibrea.
7: Trasladar a todo el mundo pues que se están viviendo cosas muy especiales, ¿no? desde muy temprano, ¿no? Yo creo que el Clas Sant Antoni, liderado por la parte deportiva por Jordi, ¿no? Yo creo que lleva muchos años construyendo algo especial. I creo que eso lo estamos viendo en los entrenos.
6: L'afició portmanyina té clavada l'espina d'haver caigut durant 3 anys consecutius al play-off d'ascens. Pujar a primera FEP és l'objectiu evident de la temporada, però això no li lleva la son al director esportiu del club, Jordi Grimau.
8: No me da miedo decirlo, ojalá se dé una cuarta final, pero vamos a luchar por ello y no le tenemos miedo. Sí que lo vamos a hacer poquito a poco, en el día a día, y creciendo de manera sostenible, como hemos hecho siempre en el proyecto.
6: El pròxim compromís al Clas és el partit de Copa d'Espanya aquest dissabte a la pista del Getafe. Però el que importa a la Lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra el Benicarló.
1: En futbol, el Balears femení ha quedat eliminat de la Copa de la Reina. Les blanquiblaves varen caure per 0-1 a Sant Malferit contra el Villarreal, un equip d'una categoria superior, i va ser, com dèiem, a la primera ronda. El seu entrenador, Miquel Mayans, s'ha mostrat tot i així molt satisfet amb el partit del seu equip.
9: La valoració és positiva, llevat del resultat. Hem competit molt bé, el pla de partit que teníem l'hem desenvolupat bé. Crec que millor la segona part perquè hem pogut viure més a camp rival i felicitar el Villarreal, que té un equipar, ha fet un molt bon partit i no mos ha bastat per empatar-los.
10: Creo que hemos ido de menos a más. Creo que la segunda parte ha sido para nosotros mucho mejor que la primera. Hemos estado más cómodas. Sabíamos que era un rival muy complicado al ser un rival de nivel de categoría superior, pero creo que al final hemos competido de tú a tú.
1: Sentíem també la jugadora Gaby Gutiérrez. D'altra banda, el Porrera s'ha quedat eliminat a la primera ronda de la Copa Federació, això després de perdre contra el Binèfar per 1-0, i acabant de saber que el Sant Rafel ja té rival per la primera eliminatòria de Copa del Rei. L'anada jugarà contra el rival és el Prat, l'anada jugarà el 26-27 de setembre i la tornada al Camp del Prat serà ja el primer cap de setmana d'octubre. El guanyador jugarà contra un Primera Divisió. Pel que fa a l'UD Eivissa, continua presentant jugadors. Avui ha estat el torn dels laterals drets Gonzalo Almenara, procedent del Ceuta, i Pablo Busto, que arriba del filial del Betis. Busto ha començat la temporada com a titular i Almenara ja s'entrena amb normalitat després d'haver-se recuperat d'una lesió. Tots dos creuen que la competència és bona per pujar al nivell d'un equip que té com a repte encaixar moltes peces noves. Sentim Almenara i Busto.
11: Que haya futbolistas como David, como Pablo, que suban el nivel y que podamos pelear entre nosotros. Eso es lo que hace que después el equipo vaya a cumplir el objetivo. Si Pablo está bien y si David está bien, yo tengo que apretar para jugar y viceversa. Entonces, aquí estamos todos para sumar.
12: Pues contra más vaya jugando aquí, contra más vayan pasando los partidos, mejores sensaciones va a dar de cara a la afición y demás. Y pues nada, como he dicho, el sábado vamos a ir a por los 3 puntos a muerte. El equipo quiere ganar cada fin de semana y así lo vamos a demostrar.
1: I tancant plana futbolística amb la Champions, a nit el Barça es va imposar per un contundent 5-1 al Feyenoord en gols d'Adeyemi, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer un doblet. Al sentit.
13: Sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
1: D'altra banda, l'Atlètic de Madrid va perdre per 2-1 contra el Liverpool. Tot i començar guanyant a Anfield, gràcies al gol de Marcos Llorente, els matalassers no van poder endur-se cap punt a casa. I avui es tancarà aquesta primera jornada de la fase de Lliga amb els darrers 6 partits. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà el primer partit de Lliga visitant el Santa Coloma. Sentim l'entrenador del conjunt mallorquí, que és Antonio Vadillo.
14: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es la concentración en los momentos decisivos, ¿no?
1: El Santa Coloma, Illes Balears, Palma Futsal, el podreu seguir en directe demà a IB3 Ràdio a les 9:30 del vespre. I acabam recordant que a partir de les 4:30 seguirem en directe aquí a IB3 Ràdio la contrarrellotge individual de la Vuelta, ben pendents d'Enric Mas. Fins aquí la informació esportiva.
0: Gràcies, Marta. Arribem a les 2:55 després dels esports. Arriba la cultura.

0: Festival de Literatura Expandida, el que ha posat el mapa cultural local, estatal i internacional Magaluf, torna del 1 al 4 d'octubre a Calvià amb una 6a edició carregada. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: De novetats i de noms propis.
1: Sí, d'artistes, creadors, d'aquí i d'allà, en el que es podríem dir la marca de la casa. Anna Hope, Elisabet Benavent, Carlos Bardem, David Fuenquinos, Juan Luis Arzuaga, però també Gabriel Jané Manila, Aina Fullana, Laura Gós, Vier Mesquida, Olivia Lund, veus d'espais i de generacions distintes ben mesclades a la recerca dels moments flem. Miquel Ferrés, el director del festival.
2: No crear una quota, sinó mesclar aquestes diferents generacions. Per exemple, tindrem en Laura Pausson xerrant en Aina Fullana, tindrem en Anna Hope xerrant en Olivia Lund. Tenim un recital electrònic homenatge a en Biel Mesquida, fet per una Clara Fiol i Nagia, que també són d'una altra generació. I el que volem és això, que se mescli tot això per crear converses i crear moments que són molt flem i que pareixien impossibles, però que realment són un poc d'identitat d'aquest festival.
1: Però dèiem que el festival arriba enguany amb novetats, entre les quals la més destacada potser el canvi d'ubicació. Segueix sota l'empara de Malià, però passen a un altre dels establiments de la cadena Magaluf, l'Inside Wave Calvià, un canvi a parer de Ferrer ben necessari.
2: Sobretot en comoditat, perquè ja sabíem que allà on eren les converses era un espai que estava molt just i sí que realment serà un espai que és gairebé el doble de gran, però no amb intenció de ficar el doble de gent, sinó que la gent pugui viure millor l'experiència i sí que potser moments puntuals o converses que abans se quedaven sense entrades i molta gent quedava fora, intentar donar acollida.
3: Yo tengo un jardín y en él hay muchas flores.
1: I dèiem que aquest és potser una de les novetats més destacades, però no l'única. El FLEM no vol ser només un aparador, vol crear, vol generar cultura i per això enguany ha posat en marxa dues iniciatives noves. La primera, la creació del Premi de Novel·la FLEM Magaluf.
2: Dotat amb 10.000 euros i en els que s'han presentat més de 170 manuscrits d'escriptors més joves de 35 anys i que coneixerem durant el festival el guanyador o guanyadora. També han creat dues places de residències artístiques per a escriptors que vendran durant 15 dies aquí a Magaluf a inspirar-se, a escriure i a fer feina amb el seu projecte i també a connectar-se amb la cultura i amb el teixit local. I també tenim les jornades professionals que també són aquest punt d'unió per tot el teixit.
1: I també es mantenen les Secret Rooms, les rutes per la història i transformació de Magaluf i també la música amb Maria Hein i Rodrigo Cuevas, entre d'altres. Activitats també d'aquelles que només poden passar al FLEM, com ara el karaoke literari. En fi, tots els detalls, sobretot els horaris, es faran públics dimarts que ve, dia 15, i dos dies després, d'aquí tot just una setmana, es poden fer les reserves per allò que ens interessi i que, com sempre, serà de franc.
4: On hi va, on hi va, on hi va? Métier fou, métier fou, métier fou!
0: També ha presentat cartell i novetats el Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre.
1: Després d'una dècada de trajectòria convertint els carrers de Sineu en un laboratori escènic d'abast internacional, el festival inicia enguany una nova etapa caracteritzada per l'expansió territorial cap a Inca i l'obertura d'un canal directe d'intercanvi cultural amb Irlanda. El responsable del festival, Biel Jordà, ha volgut destacar també una altra mostra ben especial.
5: L'exposició dels 10 anys de la companyia Hermanas Pico Hueso, que estarà divendres i dissabte, i que és una companyia que ens fa moltíssimes ganes que celebrin els seus 10 anys, però a més és que aquesta companyia va néixer en el nostre festival.
1: Un festival, per cert, que es manté com l'únic de les Balears reconegut com a Plastic Free Guardian per l'organització Save the Med per haver eliminat el 100% els plàstics d'un sol ús en tota la seva infraestructura, logística i càtering d'artistes.

103.4 de sa freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Radios Castell. Centres.4 de la freqüència modulada.

hani neredesin aşkım aşkım. Wow. Neren den deren deren.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de la freqüència.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies, que encara estem en els mes d'agost.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent del castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Mariusz Kestein. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: impressionant, aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: i en el sud d'aquesta roca hi tenim una caseta. Just se surt el sol d'alumina.
1: Ràdio Es Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.